0: Gracias y hasta mañana. Adiós.
1: Hoy por hoy, con Aimar Pretos.
2: Radio Ontinyent, Cadena Ser. En la Ser. Hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
3: Bon dia. Oficialment avui és dijous. En la pràctica té condicions laborals de divendres. Per què? Perquè demà és 9 d'octubre, és festa. El dilluns és 12 d'octubre, és festa. Per lo tant, este serà l'últim programa abans d'un descans de 4 dies. 4 dies. Alguns, ja us dic, aprofitaran estos dies per a no fer res. Jo vull ser un d'ells. I altres ompliran de tantes coses que dimarts necessitaran tal volta descansar del descans, com sempre passa. És una habilitat molt nostra, aconseguir que fins i tot el temps lliure arribi amb feina pendent, sempre. Però això serà després, això serà el dimarts. Ara encara tenim una hora i 40 minuts aproximadament de ràdio per davant. És dijous, són les 12:22, és 8 d'octubre, i això és Hoy por Hoy, Ontinyent baila al baila. Benvingudes, benvinguts. Després de la picaeta anirem a la previsió meteorològica amb Lluís Francesc, perquè avancem un dia, com que demà no tindrem programa, el diccionari meteorològic, i l'escoltarem després de la picaeta. El que sí que tenim a hores d'ara són les temperatures a la nostra comarca. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Com està la cosa del fred, del no fred?
4: Dios, que crec que tinc el termostato averiat.
3: Bueno, tu i tots.
4: Jo estic gelat.
3: Estàs gelat?
4: Sí.
3: Jo estic bé ara, eh?
4: Sí. Sí, sí. Hem estat Esteban i jo este matí per el carrer,
3: sí.
4: I Esteban sempre va buscant la sombra i jo quan veig un rayet de sol
3: me'n vaig al sol.
4: És normal. Temperatures més que agradables, estem entre 19 i 24 graus a la nostra comarca, més fresqueta a la zona de Bocairen, des d'aquí on tenim la mínima avui, i la màxima a Ontinyent, 24 graus.
3: Volem que és el que passa en els pròxims dies i com començarem la pròxima setmana, després escoltarem a Lluís Francesc.
4: Per cert, estos últims dies la temperatura mínima registrada estava sent a Bocairent, a la Rambla de Mariola, però era de 12 graus i avui ha sigut de 4,8.
3: O sigui
4: que per la nit han baixat més les temperatures.
3: I més que van baixar, però no seré jo el que diga res. Després l'escoltarem. Anem a la picaeta. Gràcies, Carmen.
2: Hoy por hoy en Tinyen Baix del Baida. La picaeta.
5: A mi m'agrada el arroz que fa la mamá. A mí me agrada el arroz que fa el papa. Si arribes con te podré hacer la picaeta. Dile a Escocines que este weekend ya pa ella.
3: Esteban Arroyo, molt bon dia.
6: Bon dia.
3: Vas fugint del sol?
6: Sí, jo per la sombra.
3: Tu per la sombra, sempre ja que anar per la sombra, diuen. Tomàs sí. Marín, què tal? Molt bon dia.
7: Molt bon dia, què tal?
3: Tu t'agrada en dies com avui fugir del sol, més l'ombra, què?
7: Saps el que passa? Que encara no he sigut a la ràdio.
3: Ja, ja.
7: Aleshores, quan arriba sí que és de veres que buscava un ras de sol, però crec que aquestes hores no n'hi ha sol encara.
3: No hi ha sol encara.
7: Sí que es fa fresqueta, es nota molt, eh? El
3: sí,
7: canvi...
3: Sí.
7: Aquesta setmana ha hagut un canvi prou important.
3: I més que es va notar.
4: Toca canviar l'armari.
3: Bueno, mira, a lo millor estos dies podeu fer-ho.
4: Però ja. Castineu en això, jo sí.
3: Jo sí, jo. Vamos. Jo crec que ho canvié molt tard ja. I si el canvié?
4: Quan ja no pots fugir.
3: Efectivament. Bo, anem a contar i a explicar què és el que hem preparat als programes de Ràdio Ontinyent.
4: Doncs en uns minuts saludarem al nostre meteoròleg de confiança, Lluís Francesc, com bé deies, és dijous, però avancem la sessió. La secció de diccionari meteorològic, així que parlarem avui amb ell perquè ens conte quina és la previsió de l'oratge per a este pont, que bueno, esperem que es porte bé.
3: Aqüeducte,
4: exactament. I com sempre farem aquest diccionari meteorològic a veure quines cosetes i quines curiositats ens porta per al dia d'avui. Bueno, deia que Esteban i jo hem anat d'excursió este matí, hem visitat el carrer, hem anat fins al Palau de la Vila, perquè allí l'Ajuntament i el Col·legi d'Advocats de València han presentat un nou servei de mediació des del Pla d'Habitatge, així que aquestes dues entitats col·laboren per a poder oferir a la ciutadania un espai professional i de diàleg i sobretot de resolució de conflictes. Va. Després vos contaré més cosetes.
3: Sí, perquè volem saber exactament què és això de la mediació dins de l'habitatge, i és una paraula que crec que anem a escoltar molt les pròximes setmanes i dies.
4: A més, ara ho contarem, però no sols serà mediació per habitatge, sinó per a moltes qüestions més.
3: Mira, pues millor que millor. Què més coses tenim per avui?
4: Bueno, demà és 9 d'octubre.
3: Ahí està.
4: Dia dels valencians.
3: És festa.
4: És festa.
3: És festa.
4: Així que són molts els pobles de la nostra comarca que tenen preparat un munt d'activitats, així que farem un carrusel.
3: Exacte.
4: Un carrusel deportiu.
3: Carrusel 9 d'octubre.
4: Carrusel 9 d'octubre. I passarem per tots els municipis, per l'Olleria, per Albaida, Benigànim, Maiello, Bocairent, Agullent, Llutxent, Quatretonda, tots.
3: A veure què és el que han preparat i per si algú no s'ha assabentat del que passa en el seu poble o en el poble al costat.
4: Exactament.
3: Ja estem nosaltres per a contar-ho.
4: També farem parada en la Pobla del Duc per parlar amb l'alcalde, en Vicent Gomar, perquè allí teníem previst celebrar la fireta el passat cap de setmana, sí, però com que la previsió apuntava que plovia i sí, feia mal horatge, doncs la van aplaçar per a este cap de setmana, així que coincidís amb el pont del 9 d'octubre.
3: Exacte.
4: Més cosetes. Parlarem amb Salva Serraller, president de Gegants i Cabets. Coneixerem els detalls de l'aplec de Gegants i Cabets, que es va presentar ahir. I acabarem amb la secció de Manolo Requena, Paraula Viva.
3: Exacte. Doncs això és el que tenim per avui per avui. Gràcies, Carmen.
4: Gràcies, Miguel.
3: Tomàs, hora 14.
7: Molt de 9 d'octubre.
3: Clar.
7: La veritat, ja estem en aquesta jornada, en aquest vespre, i bueno, no vaig a fer cap spoiler de tot el que van a poder escoltar en el segon tram del nostre Hoy por Hoy, però molts esdeveniments forts ja comencen al llarg d'esta vesprada en diversos municipis de la Vall d'Albaida. Per exemple, a Ontinyent, l'acte institucional es realitzarà demà, cal recordar-ho. Bueno, anem a parlar d'aquesta roda de pensament que han estat tant Carmen com Esteban. Volem parlar d'aquesta pleca, també volem parlar dels premis Salut del Valencià al comerç local, que a les 12 del migdia s'han donat. I per altra banda, a nivell comarcal, vull parlar-vos de diverses detencions a l'Olleria el passat diumenge, també de l'agenda no vinculada al 9 d'octubre, us parlo de les festes de Mons i Cristians d'Albaida i també de la fireta de la Pobla del Duc, de la Fira del Comerç de Bocairent, que començarà la setmana que ve, i d'altres qüestions que al llarg d'este rat en què es queda fins a l'hora 14 anirem preparant a la redacció.
3: Perfecte, i després arribar al Ser Deportivos.
7: Bueno, Ser Deportivos carregat de prèvia, ja saben que tant demà com dilluns no anem a tindre programa a les 3 i 20 de la vesprada, ho recordo, així que tu has avançat a Lluís Francesc per avui i avança tot el tema de les prèvies per a aquesta jornada.
3: Com toca.
7: Bueno, farem repàs també, com no, a lo que va ser aquesta agenda poliesportiva del cap de setmana, però ens centrarem en la part futbolística. Prèvia de l'Ontinyent 1931, juguen dissabte 5 i mitja de la vesprada davant del Crevillente Deportivo al camp Juan Fran Torres. Aniré lo més segur,
3: Ah.
7: Perquè em pilla a prop.
3: Val.
7: Em pilla a prop i tocarà fer fasadeta per allí per a veure com van les coses. Anem a escoltar la prèvia de Rubén Sanz. Anem a poder xerrar amb el capità Alberto Soro, que ha complit 200 partits en la samarreta blanquinegra. Brutal. Des de la regional més baixeta fins a la tercera federació.
3: Ha estat molt
7: brutal,
3: bé.
7: Lo d'Osoro, la veritat. I tancarem la prèvia de l'Ontinyent parlant amb l'entrenador rival, en José Manuel Mas, que s'atendrà al nostre Ser Deportiu Ontinyent, la Vall d'Albaida. També juga a la Geneta, dissabte, tindrà l'esperada davant l'Acero, buscant la primera victòria de la temporada. Després d'una derrota en la primera jornada davant el Bunyol i els 4 empats davant del Dense B, Hércules B, Torrent i Vall d'Uixó, el conjunt del Regit vol aconseguir semestres que faig ja vàlids i positius tots els empats, perquè si caus, a lo millor ja que començar a mirar-nos al Melic, però una victòria canvia la cara del conjunt taronja. I parlarem també tant amb Pablo Carbonell, que és un dels membres del cos tècnic de la Geneta, com amb Joan Gallego, jugador de la Geneta. I tancarem parlant del Benigànim, vale? Saben que José Manuel Rueda va comunicar ahir el seu desvinculament amb el conjunt ganxut. Parlarem amb Pep Llopis, que és un dels membres de la junta directiva del Benigànim, per a que ens conte què passa ara. Este no dissabte juguem contra el Tavernes.
3: No tenim relleu encara.
7: Sí,
3: ah, ja
7: el tenim. Bueno, va, ho avance.
3: No, tranquil, no.
7: Avance que sí que hi ha relleu.
3: Va, ja està. Després
7: no sabem si s'assentarà o no en el partit de dissabte 6 de la vesprada davant del Tavernes de la Vall Digna.
3: Val.
7: Però bueno, ja se pot avançar que tenim relleu. Ens contarà què és el que ha passat amb Rueda i també, com no, qui és el entrenador en el qual van apostar de cara a esta temporada 26-27 per al que resta de la mateixa.
3: Molt bé, doncs gràcies, Tomàs.
7: Res.
3: I a les 7:20 la ventana.
8: Sí, avui a partir de les 7:20 anem a parlar de gastronomia,
3: d'un
8: plat que a Carmen i a mi ens agrada molt, com és el
4: Puchero.
3: Home, a tu, a Carmen, a Tomàs. I el del piano, que deia el del xiste.
8: Anem a parlar del Puchero de la Puríssima, que en la seva tercera edició ja, tindrà lloc el dissabte 17 d'octubre i anem a parlar doncs, d'aquest acte que està fora dels actes de principals, oficials, millor dit, de les festes patronals d'Ontinyent. Ho farem en el president de l'Associació de Festes de la Puríssima, amb Juan Antonio Tortosa.
9: Perfecte. Doncs si voleu saber coses del Puigero de la Puríssima...
8: Sí, que estan els tíquets a la venda que... i queda ja no res, una setmaneta.
9: Veuen cura. Gràcies, Esteban. Gràcies, Carmen. No te'n vagis molt lluny. Gràcies, Tomàs.
7: De res, adeu.
9: Uns anuncis i rebem a Lluís Francesc.
2: En la SER. Hoy por hoy on tinyem Baida el Baida.
10: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
11: Torna la cita més esperada. Del 9 al 11 d'octubre, viu la Fira Comercial i Gastronòmica de la Pobla del Duc. Gaudís d'una experiència única plena de sabor i tradició. Música en directe, cercaviles, tallers, teatre infantil, exhibicions i la millor gastronomia local. Un cap de setmana inolvidable per a tota la família. Et destaquem una cita obligada. L'obertura serà el divendres 9 d'octubre a les 8 de la vesprada. T'esperem a la Pobla del Duc. Del 9 al 11 d'octubre. No t'ho perdes. Organitza l'Ajuntament de la Pobla del Duc. Col·laborin la Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Comunitat Valenciana i València Turisme.
12: Este 17 d'octubre, Ontinyent té una cita amb l'atletisme. Arriba la 10K Fundació Caixa Ontinyent. A les 12 del migdia, curses infantils. I per la vesprada, a les 5 i mitja, la 10K Popular. I a les 7, la 10 Elite. Prova homologada. Viu una jornada única d'esport i superació. Inscripcions obertes en xiplevante.com. T'esperem.
13: Jefe, ¿un no mi cae?
14: ¿Un no mi qué?
13: No mi cae. En japonés quedan a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
15: En Satibala Coctelería No Mi Cae tiene nombre y apellido. Restaurante Ganés Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Satibá, Ganés Ecléctico te descubre la coctelería No Mi Cae. Todo el mundo empieza preguntando, ¿No mi cae? Y acaba diciendo, ¡otro cremaet! Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
2: Hoy por hoy, Ontinyent, Baida el Baida. Miguel Coy.

0: Si sempre dic que la informació de l'horatge i la informació meteorològica és molt important cada dia al nostre programa i que cada vegada va adquirint més protagonisme per coses que ja sabeu, quan arriba no un pont, sinó un aqueducte, com el que arriba des de demà al nostre país, a la nostra comunitat, doncs jo crec que agafa més importància encara la previsió de l'horatge i ja que és avui un dijous que és divendres, també tindrem el nostre diccionari meteorològic i per a poder fer això hem de saludar ja Lluís Francesc. Lluís, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia, com estem?
0: Clar, és que no és un pont, és un aqueducte, això, saps? Són molts dies, són 4 dies, tio, que dic, ostres, podrem fer previsió meteorològica de 4 dies a 4 dies vista? Això ja la resposta la tens tu.
1: Sí, sí, el tenim molt clar, perquè el més important de tot és que per davant tenim un cap de setmana que dins de lo que cap és tranquil·let, amb temperatures de típiques de la tardor, nits fresquetes, i bueno, la veritat és que és un pont perfecte per a disfrutar tant de la muntanya com de la platja, com per anar per ahí. El que passa que de la platja no estarà molt tranquil·leta, però és de meravella.
0: Ah, molt bé.
1: És que és un bon pont.
0: És un bon pont. Vinga, pues anem a veure què és el que tenim. Conta'ns.
1: Mira, este dijous anem a tindre un dia que passarem del dia solejat, com sempre són els matins, alguns matins solejats, a poc a nuvolositat d'evolució. No n'hi ha probabilitat de que tinguem algo de pluja, però no és descartable. Entrarà gregal un poquet i, bueno, pues com tenim l'atmosfera aixina un poc, de moment no, un poquet rara, bueno, pues no descartem que puntualment podem tindre algun ruixet, però en principi poca cosa. El dia, per lo general, tranquil. Les temperatures, la màxima, al voltant dels 25 graus, la mínim per davall dels 15.
0: Val.
1: I anem al divendres, el dia de la Comunitat Valenciana, bueno, pues baixen les temperatures i de forma molt acusada. Demà, quan mos alcem pel matí, anem a tindre una bona... mos pegarà...
0: Frescoreta bona.
1: Sí, perquè anem a tindre al voltant dels 10 graus de temperatura. Mínima, o sigui que vent de tramuntana, vent del nord, un dia on les temperatures màximes estaran al voltant dels 20 graus i més sol que núvols, un dia tranquil·let. O sigui que demà serà un molt bon dia, pues, per a disfrutar. Dissabte, un tant de lo mateix, fresquet, molt fresquet a primeres hores. Quan vinga el vent de gregal, pues, per la desprada no descartem que tinguem nuvolositat d'evolució. Molt puntual de nou, si pot caure algo, és algo molt puntual, no generalitzat, o sigui que serà un dia on tindrem més núvols que divendres i que tindrem nuvolositat, pues, debut a aquesta entrada de vents marítims. El diumenge les temperatures pugen un poquet, però continuem més ambient tardorenc, de primers d'abril o final de març, o sigui, unes temperatures bones i res, començarà la setmana pròxima amb un poquet més de moviment, perquè hi ha molta incertesa, hi ha una dana en el sud-oest peninsular, passejant per el nord d'Àfrica, a partir de diumenge hi ha molta incertesa, la seva disposició, pues, farà que passi una cosa o una altra. A partir de dilluns podrien tindre més moviment i més pluges i fins i tot inestabilitat o res. O sigui, és debut principalment a la basculació, al moviment d'aquesta depressió aïllada en nivells alts, que a partir de diumenge, pues, vol creuar l'estret de Gibraltar, però per la part més meridional, més al sud, o sigui, per el nord d'Àfrica, i ahir ens afectaria menys. El tema estaria si ja aniguera al mar d'Alboran, bueno, pues ahí sí que la cosa canviaria, però bueno, de moment la cosa està tranquil·la i el pont en principi tranquil·let. És a partir de la pròxima setmana on estaríem en un impàs, no? En una situació de temperatures més altes i algo de nuvolositat d'evolució o algo de més tempestes i algo més, més mogut. O sigui que, bueno, a llarg plaç diuen de tot. Ja te dic jo que, per exemple, per a la setmana pròxima tenim una situació sinòptica perfecta per a pluges generalitzades a les nostres terres. Però queda molt llarg i així que anem a anar a passet a passet.
0: Poquet a poquet.
1: Tenim clar que este Este cap de setmana tot pinta que anem a tindre un bon molt camp de setmana. Anem a disfrutar-lo.
0: Sí, senyor.
1: Anem a viure en bones temperatures. Temperatures pròpies de l'època, Helene, sense calor i fresquet durant la nit. A veure si se van enfredant les cases a poc a poc.
0: Ai, tant de bo, per favor, que ja toca, que ja toca.
1: Sí,
0: però
1: sí.
0: Estic content perquè, ja sabeu, la gent que escolta a diari sap que jo sóc més de fred que de calor. Però jo estic content perquè este cap de setmana, després d'escoltar-te, jo crec que ja una camisa de màniga llarga ja podem treure, no?, un poquet, aixina per a posar-se, sí. No?, un poquet, o què? Que no molestarà,
1: total.
0: Vull dir.
1: No, per, a partir de la vesprada...
0: Ai, fantàstic.
1: És que és en refrens es diuen, no? Tens que fugir de l'ombra i anar-te al sol durant l'octubre, no?
0: Sí,
1: que és el que diu el refrany, no? O sigui, i és el que de veres anem a tindre este cap de setmana. O sigui, en el moment que se'n va el sol farà fresquet, baixen les temperatures, els dies són molt més curts i sí que s'està molt bé així en el recés, en les hores centrals del dia, en una temperatura de 20 graus.
0: Fantàstic.
1: Però la veritat que s'està molt bé el sol.
0: Fantàstic.
1: O sigui, que són bones temperatures i sense ploure, que també...
0: Que també fa, exacte, i ajuda prou. Sí. Doncs ja tenim la previsió per aquests 4 dies, des d'avui fins al dilluns, i veurem què és el que passa realment al final la pròxima setmana, per això ja ho veurem el dimarts. Però sí que tenim diccionari meteorològic per anar-se'n de cap de setmana llarg. Lluís, què has preparat avui?
1: Pues avui he posat 4 paraules que moltes voltes no sabem com som, però és molt important conèixer-les perquè es troben en els mapes del temps que eixen la televisió, en els mapes del temps que eixen en les xarxes socials, i hay que conèixer-les també, perquè són conceptes meteorològics que són molt importants per exemple, no quedar-nos penjats quan vegem, ostres, aquesta línia, què vol dir? Tot el mateix, no? O sigui, clar, en els mapes, cada mapa vol dir una cosa i vol referendre-se a una cosa. I anem a parlar de la isolleta, la isobara, la isoipsa i la isoterma.
0: Espera, que pareixen les 4 filles del meu amic, saps? Isolleta... Clar, és que... Isolleta, isobara...
1: Isoipsa...
0: Isoipsa, veus? És que esta pareix una... Isoipsa...
1: Isoterma.
0: Isoterma, vinga, pues anem a jo. Molt de gust en conèixer-les.
1: És molt fàcil. Vaig a fer la primera entrada, no? La isolleta mos diu la quantitat de pluja. La isobara, la pressió atmosfèrica. La isoipsa mos diu perfectament lo que és l'altitud sobre el nivell del mar. I la isoterma és la temperatura. O sigui, són 4 molt senzilles que es diuen molt, es veuen molt en els mapes i moltes vegades no ho sabem quan ens diuen, ens posen uns números.
0: Ja.
1: Però vaig a explicar-lo.
0: Sí, per favor, sí. M'interessa molt.
1: Bueno, aquestes 4 coses tenen una cosa en comú, que són línies, que uneixen punts, que tenen un mateix valor i una determinada característica. La diferència està precisament en quina característica o mesura té cada una, està clar, no?
0: Uh-huh.
1: Per a entendre-ho més fàcilment, anem a imaginar un mapa de línies. Cada tipus de línia ens conta una informació diferent. Ens parla de pluja, altres de pressió, altres d'altura i altres de temperatura. I anem a començar la isolleta. Mira, una isolleta és una línia que uneix llocs on ha caigut la mateixa quantitat de precipitació, és a dir, la mateixa quantitat de pluja, normalment mesurada en mil·límetres, per exemple, imaginem un mapa en el qual València ha rebut 20 mil·límetres de pluja.
0: Val.
1: El poble més pròxim, també 20. I altre lloc un poc més allunyat, també 20. Bueno, doncs podem unir aquests punts amb la mateixa línia i aquesta línia seria la isolleta de 20 mil·límetres.
0: Ah, vale.
1: Així no és fàcil.
0: Vale.
1: O sigui, és una forma molt senzilla de recordar, és pensar isolleta igual pluja.
0: Pluja, perfecte.
1: I mos diu, anem a l'isobara, aquesta és la que més hem vist i la que coneixem. Una isobara és la línia que uneix punt que té la mateixa pressió atmosfèrica.
0: Val.
1: I, bueno, pues la pressió atmosfèrica, la veritat és que molt estrany, és, si fem un zoom, cada volta que fem un zoom és més complexa les isolletes, però
0: clar.
1: Bueno, anem a fer-lo menys complex. Una isobara, aquesta línia mos dona una pressió atmosfèrica que, de manera senzilla explicat, és el pes que exercís l'aire sobre nosaltres, és el pes.
0: El pes, val.
1: que està damunt de nosaltres, no? En els mapes del temps, les isobares són molt importants perquè ens permeten localitzar zones d'altes i de baixes pressions. Per exemple, si una línia de diversos llocs que en té una pressió de 1015 mil·libars o hectopascals, aquesta línia té una isobara de 1015. Va. La de baix, quan anem a més verd, pues està baixant la pressió. I quan anem a més roig, està muntant la pressió.
0: Vale. O sigui,
1: és que és molt senzill. A més, quan veiem models d'isobares molt junts, ens està dient que hi ha una diferència de pressió, un gradient de pressió, que ja hem parlat d'això, del gradient de pressió. I ahir, quan les isobares estan molt juntetes, en pressió atmosfèrica, vol dir que fa molt d'aire. O que farà molt d'aire.
0: Ah, clar, clar, clar. I per això estan ahí. Clar. Ho entenc.
1: O sigui, que per a recordar la isobara, és pressió.
0: Pressió.
1: I el gradient de pressió, quan hi ha molt de gradient de pressió, quan estan les isobares molt juntes, molt d'aire. I quan estan molt separades, calma.
0: Vale.
1: Anem allà a la isoipsa, que és la línia que uneix punts que estan en la mateixa altitud sobre el nivell del mar. Podem imaginar una muntanya, si buixem una línia al voltant de la muntanya, passant sempre per punts que estan, per exemple, a 500 metres d'altura, tindrem una isoipsa. Si fem una altra línia de 1.000 metres, tindrem una altra. Així, aquests són mapes topogràfics que es poden veure en les diferents capes d'altitud. Pues, és semblant la quan és una mapa de muntanya, veient línies que formen cercles al voltant dels cims. Bueno, pues, com més juntes estan aquestes línies, més pronunciada és la pendent. Això és molt fàcil saber la pendent. Així que hay que recordar, isoipsa, altura. I en la isoipsa tenim perfectament controlat si tenim que pujar o tenim que baixar.
0: Vale.
1: I anem a acabar en la isoterma.
0: Vale.
1: Una isoterma és una línia que uneix punts que tenen la mateixa temperatura. Ja el diu pràcticament el nom. Per exemple, imaginem Madrid té 20 graus, Toledo té 20 graus i Guadalajara té 20 graus. Pues bé, si unim aquests junts, obtenim la isoterma 20. Així no és fàcil. Les isotermes ens permeten veure fàcilment com es trobeixen les temperatures en una zona. Per exemple, podem observar en una regió si fa 10 graus i una altra fa 25.
0: Vale.
1: Tenim molt clar per a conèixer les temperatures, una informació molt vàlida per a, bueno, per a moltíssimes coses, tant per a treballadors com per a oci. Així que recordem isoterma, temperatura. I ara podem comparar les quatre d'una manera molt senzilla.
0: Sí.
1: Imaginem que estem mirant un mapa meteorològic.
0: Sí.
1: Si la línia que ens diu on plou el mateix és la isolleta, si ens diu on hi ha la mateixa pressió atmosfèrica és la isobara, si ens diu on està la mateixa altura és la isoipsa i la temperatura és isoterma. O sigui que és així de fàcil. I, per exemple, no solament hi ha aquestes línies, hi ha moltes més línies. Te vaig a donar una perquè, per exemple, a moltes persones que són llauradors, estan en el camp, pues li agradarà molt saber, bueno, pues, les isofenes. Què són les isofenes?
0: Isofenes.
1: Bueno, sí, és molt senzill, perquè, per exemple, posem un mapa,
0: sí,
1: i en aquest mapa posem unes línies, que són les isofenes. I diguem, quan comença a florir l'almerler? Pues la isofena, una isofena mos diu el 25 de gener, una altra isofena mos diu el 1 de febrer,
0: sí,
1: altra mos diu el 15 de febrer i va pujant del sud cap al nord. Mos està dient en quins jocs aflorix l'almerler o qualsevol altre tipus d'arbre, perquè això ja és fenologia,
0: sí,
1: saps? Per a conèixer, pues, bueno, pues, quan és lo normal que en la mitjana de que puga aflorir, pues, per exemple, l'almerler. Pues aixina en tot. Aixina que ja que tenim clar que tenim línies per a tot, per a conèixer el seu comportament, per a conèixer el seu recorregut, per a conèixer lo que pot passar i per a estar precavits, perquè això també es diu el clima. Recordem sempre, pluja, isolleta, pressió, isobara, isoipsa, altura, isoterma, temperatura. Amb aquestes quatre paraules podem interpretar molta informació d'un mapa meteorològic i físic d'una mateixa, bueno, d'una forma molt, molt senzilla. Així que ja hem conegut un poquet més les coses que ens venen i aquesta informació ens serveix per a moltíssimes coses.
0: I tant que sí. A mi m'agrada molt perquè quan ho expliques, jo ho entenc molt bé, A més, poses exemples i tal, però jo estic convençut que ara me poses un mapa davant i poses tota la isolleta, la isobara, la isoipsa i la isoterma i jo dic, ostres, vaig a suspendre l'examen, saps com te dic? No, però bo, queda, jo crec que queda molt clar i per això volem tindre en el programa esta secció semanal amb Lluís Francesc per a parlar de meteorologia i de termes que escoltem habitualment i que moltes vegades diuen, ah, mira, sí, la isobara, però no tinc ni idea del que hi ha darrere d'això, i per això Lluís ve així i ens explica la història. Lluís Francesc, no sé si vols afegir alguna coseta més o ja ho tenim tot.
1: Pues res, que passem un molt bon cap de setmana, que disfrutem del nostre entorn i que, bueno, pues que l'horatge de moment pareix que ens dona una treva. Així que anem a disfrutar de la tardor, com Déu mana.
0: Sí, senyor, moltíssimes gràcies, Lluís, una abraçada molt forta.
1: Igualment, adeu.
0: Adeu.

0: Hoy por hoy un tiñén baida al baida. Miguel Coy.
1: Després de la informació de l'oratge i d'este diccionari meteorològic que quan acabem la setmana sempre porta el nostre meteoròleg Lluís Francés, anem a per un dels assumptes que este matí s'han presentat i s'han parlat així a Ontinyent. I en eixa roda de premsa, en eixa convocatòria de premsa, han estat els nostres companys Esteban Arroyo i Carmen Úbeda, i té que veure amb una cosa que jo crec que en els pròxims dies, en les pròximes setmanes anem a parlar-hi molt, que és l'habitatge i que és la mediació. Però no només en habitatge. Tota la informació la porta Carmen Úbeda. Hola, Carmen, què tal?
2: Hola, Miguel, bon
1: Conta'ns
2: dia.
1: Conta'ns què és el que ha passat avui a l'Ajuntament.
2: Doncs mira, este matí l'Ajuntament d'Ontinyent ha presentat al Palau de la Vila un nou servei de mediació, inclòs, com bé digues, des del Pla d'Habitatge, en col·laboració amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València,

0: delictes familiars, civils, mercantils, penals i de convivència comunitària i veïnal.
1: Molt bé.
0: Durant aquesta presentació, Yolanda Sánchez ha destacat l'aposta de l'Ajuntament per acostar aquesta mediació als veïns i ha assenyalat que l'ICAP treballa en aquest àmbit des de l'any 2012. Segons ha explicat, durant aquests anys el col·legi ha acumulat experiència en la gestió de conflictes i ha pogut comprovar la utilitat de disposar de professionals preparats per a facilitar aquest diàleg entre les dues parts.
1: Sí.
0: Sánchez ha assenyalat que els mediadors i mediadores aporten formació específica, també experiència i sobretot coneixement jurídic, a més d'aquestes habilitats per a poder escoltar, facilitar el diàleg i mantenir la imparcialitat.
1: Clar,
0: que moltes vegades en aquest tipus de conflictes no existeix.
1: És una figura que jo sí coneixia per als temes de conflictes familiars, sobretot, però clar, que estiga també el tema d'habitatge. A mi és el que em sorprenia, però que clar, després de veure com està el tema, sí, crec que és molt, molt important.
0: Sí, vaig a fer un xicotet incís, sí, perquè han sigut paraules de l'alcalde, per el que deies, que ha donat la casualitat de que s'ha presentat ara mateix, però que ja porten mesos parlant d'això i tractant els temes, que bueno, al final la situació que tenim ara mateix en el tema de l'habitatge està ahí, així que
1: clar,
0: molt millor. Sánchez també ha assenyalat, per cert, que l'índex d'acord assolit en els processos de mediació del col·legi supera el 65%.
1: Ostres!
0: O sigui, que és una bona dada també,
1: sí, sí,
0: perquè ja tindrem este servei així antinyent. Per la seva part, Anna Mir ha posat en valor la trajectòria de l'ICAB en matèria de mediació. Segons les dades oferides durant la presentació, des de l'any 2012 s'han realitzat més de 33.000 sessions informatives de mediació i més de 17.000 mediacions.
1: Ostres.
0: En el cas d'Ontinyent, Mira ha assenyalat que ja havia hagut experiències anteriors de mediació a través d'un programa desenvolupat en anys anteriors a més de 500 mediacions i més de 900 sessions informatives de mediació. Anem a escoltar les paraules d'Anna Mir, que ja, com vos he dit, és la coordinadora del Centre de Mediació Mas de l'ICAB.
2: A través de este convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ontinyent y el Colegio de Abogados, este servicio se va a llevar a cabo en nuestra delegación del ICAB aquí en esta localidad. Va a ser prestado por mediadores muy cualificados y con mucha experiencia, que también son mediadores del ICAB y de Ontinyent.
0: Per la seva part, també Francisco Ferrer, que ha estat present, ha definit la iniciativa com un exemple de col·laboració entre Administració Pública i Col·legi d'Advocats de València. El delegat de l'ICAB al Partit Judicial d'Ontinyent ha destacat que la mediació ofereix un mètode alternatiu complementari al sistema judicial per a poder afrontar els conflictes de convivència i buscar solucions constructives sense arribar a la part judicial. Clar, que és al final el que interessa.
1: Exacte, és el que interessa.
0: Ferrer també ha assenyalat que aquest tipus de mecanismes poden contribuir a una major cohesió social i a millorar la qualitat de la justícia, a més d'afavorir, com sempre, la convivència de la ciutat. Si es pot solucionar amb un acord, millor que si s'ha d'arribar a la part judicial. També ha estat present l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, i ha marcat la posada en marxa del servei des del Pla d'Habitatge Municipal, també que coneixíem l'altre dia en aquest pla de vivenda. Segons ha pogut explicar, este pla contempla diferents línies d'actuació, entre elles la creació d'habitatge públic i les ajudes per a la rehabilitació d'habitatges destinats al lloguer, mesures que vam anar coneguent durant la setmana passada. I en este context, l'alcalde ha assenyalat que una de les preocupacions de l'Ajuntament també és la seguretat jurídica tant per als propietaris com per als inquilins. Una cosa que estem escoltant molt ara en els últims dies i en les últimes setmanes i que exactament no és fàcil. Doncs el que ens ha explicat és que el servei de mediació es va plantejar inicialment per abordar qüestions únicament relacionades amb l'habitatge, encara que finalment es va ampliar a altres àmbits del conflicte. L'escolta.
3: Moltes vegades el propietari no fica la seva casa en lloguer precisament per els dubtes, per les pors, per si em pagaran, si no em pagaran, i altres vegades pot ser el propietari el que d'alguna manera abuse de la seva situació, diguem, front a l'inquilí. I per tant, vam idear dos possibles solucions. No? La primera d'elles era finançar l'assegurança de lloguer, de manera que a través d'una subvenció de l'Ajuntament es garantirà que durant tot un any, en cas de que el teu inquilino no el pague, tu rebes la quota que hagis pactat, la renta que hagis pactat. Per sort, la Generalitat Valenciana ha anunciat aquesta mesura en l'últim debat de l'Estat de la Comunitat i anem a adherir-nos, per tant, a aquesta mesura que aplica la Comunitat Valenciana i que va a permetre que aquelles persones que tenen pisos en propietat i es volen traure al mercat tinguin garanties de cobrar la renta, encara que l'inquilí en un moment els falle. Però també vam pensar en aquesta inseguretat que de vegades pues, i més ara, no? La veritat és que s'ho van començar a parlar fa 3 mesos.

0: però pues el destí ha volgut que precisament estiguem parlant avui quan els desnonaments són pues el lamentablement pues la primera notícia, no, d'este país en este moment, no?
1: Com bé escoltàveu el que vos comentava abans, que ja porten 3 mesos treballant en això. Sí. A més, l'alcalde en aquest context ha destacat de nou la col·laboració amb el Col·legi d'Advocats i l'experiència dels professionals d'Ontinyent en matèria de mediació. També ha valorat que el municipi pugui comptar amb professionals formats i amb experiència per a poder desenvolupar aquesta iniciativa.
0: Tota la voluntat, totes les ganes de que això es queda endavant. Al final no estem parlant sols d'una oficina de mediació en matèria d'habitatge. Realment era en això en el que jo pensava inicialment quan vaig parlar amb ells la primera vegada. Però quan vam veure que a més de mediar en matèria d'habitatge, de desnonaments, a l'hora de signar o no signar un contracte de lloguer, quan vam veure que a més d'això podíem anar a més i podíem oferir un servei encara més ample, més ric, que ajudara a trobar, com deia abans la diputada Yolanda, i ser punt d'encontre, i ser punt de trobada, de reflexió, de diàleg, vam pensar que era la veritat un avantatge per a la ciutadania d'Ontinyent.
1: I anem a anar acabant recordant els terminis. Escoltem de nou a l'alcalde.
0: Per tant, crec que estem d'enhorabona, com es dia, doncs a partir de la propera setmana ja estarà en marxa el servei a la seu del col·legi, que com sabeu està en Conde de Torrefiel, al principi, diguem, en front del que actualment són els jutjats, no? I el que esperem sobretot és que ajude a solventar problemes i sobretot que pugui ajudar a les persones, especialment en els moments en els que pitjor estan passant.
2: És que jo crec que és un servei que, com estava dient l'alcalde i com has contat tu i han contat els protagonistes d'esta presentació, jo crec que la mediació, que encara no havia arribat ben bé així a Ontinyent, ara mateix és més que necessària. Uh-huh. Perquè, a més de tot, tots els problemes que hi ha damunt de la taula, no només en l'habitatge, també estem vivint en una societat molt polaritzada, i tindre un mediador, una mediadora professional que s'encarregui de tot això per a escoltar les dues parts i per a arribar a un acord, jo crec que és més que necessari ara mateix. Malauradament, perquè hauria de ser d'una altra manera, però si existeix el servei, doncs ahí està.
1: Exactament, i nosaltres personalment esperem que funcione totalment molt bé este servei, i dir-los als nostres oients que tindran tota la informació disponible en uns minutets al web de Ràdio Ontinyent.
2: Perfecte el treball. Gràcies, Carmen.
1: Gràcies, Miguel. Adéu.
2: En uns segons arribem a l'una del migdia, i això ara la informació nacional i internacional, i després més coses. Saló i por hoy Ontinyent. Baila, baila.

0: Perquè anem a fer un carrusel per els diferents pobles de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida, on s'han preparat activitats per a celebrar este 9 d'octubre, no només en el dia, no només demà divendres, sinó pràcticament tot el cap de setmana, que ja sabeu que és un cap de setmana llarg. I per a fer este carrusel ens ajudarà una vegada més Carmen Úbeda. Hola, Carmen, de nou.
1: Hola, de nou, Miguel.
0: És el moment de recórrer la comarca, que ens agrada molt. Per on comencem?
1: Comencem per ací, no? Per
0: on tinguem, clar que
1: Vinga. Sí. Doncs ací els actes institucionals amb motiu del 9 d'octubre se celebraran demà divendres a partir de les 11:30 del matí a la plaça Major, amb danses, dolçaines i el tradicional Ball de l'Àguila. Des d'allí començarà una cercavila fins al Palau de la Vila, on tindrà lloc el ple extraordinari i el lliurament dels guardos d'enguany.
0: Ah, efectivament. Després tindrem més informació de tot això amb Manolo Requena en la seva secció Paraula Viva. Però hi ha més coses, no, Ontinyent?
1: Sí, la programació cultural d'Ontinyent inclou fins a l'11 d'octubre diferents tallers i espectacles gratuïts de dansa contemporània a càrrec de Prismàtica.
0: Molt bé. I des d'Ontinyent se n'anem a l'Olleria, perquè podíem explicar-ho nosaltres, però li hem dit Ramon, que és l'alcalde, Ramon Vidal. Per què no expliques tu què és el que heu preparat? I Ramon està així. Ramon, bon dia.
2: Hola, bon dia. Les activitats que hem programat en motiu del 9 d'octubre a l'Olleria han sigut un contacontes a la biblioteca de Jaumet a Jaume I, a la biblioteca municipal. També hem programat com a eix central per primera vegada la gala 9 d'octubre, que celebrarà el dia 8 de vesprada, que començarà a la rotonda de Sant Miquel, a l'entrada del poble. Baixarem des de la rotonda cap al Teatre Sinogoia amb comitiva cap avall, i després a les 7:30 començaran l'entrega de reconeixements als guardonats, i a les 8 tindrem un concert de la veu d'un poble. De 8 a 9 tindrem un concert de música i cant d'estil tradicional, amb versos, música i cançons típiques valencianes. I com no, acabarem el dia 9 d'octubre amb una partida de raspall 3x3 en el carrer Ausias Marc de l'Olleria.
0: I ja és tota la programació que tenen a l'Olleria. Gràcies, alcalde. Per on continuem, Carmen?
1: Continuem per Benigànim, perquè allí demà, 9 d'octubre, la jornada combinarà activitats familiars i tradició. La plaça Major acollirà des de les 11 fins a les 2 del migdia un atelier de jocs de fusta. A les 11:30 serà el torn de contacontes de titelles, Joana vol ser cavallera, i de 12 fins a 2 hi haurà taller de xapes del 9 d'octubre. També a les 12:15 començarà la processó cívica amb eixida des de l'Ajuntament i recorregut pels carrers Marquès i Doctor Ranter fins a la plaça Rei en Jaume. I a continuació, a les 12:30, el grup de danses Arrop i Talladetes oferirà una dansa amb recorregut fins a la plaça Major.
0: I els que estan a tope, a topíssim, que diria un amic meu, són els d'Albaida, perquè estan en les festes de moros i cristians que ja han començat i que demà és el dia més gran, però no seré jo el que ho explique, per això està el seu regidor de festes, Ramiro Coll. Ramiro, bon dia.
3: Bon dia des d'Albaida. Demà, dia de la Comunitat Valenciana, és Albaidins, celebrem el dia de la Comunitat Valenciana com no es podia celebrar millor. A les 10:30 del matí tinguem el que és l'entrada de bandes, les millors bandes i peces que es poden interpretar. I a partir de les 4:30 de l'esprà serà l'entrada de moros i cristians amb la seva capitania, dels maseros i dels califes. Vos esperem a tots.
0: Gràcies, Ramiro. Estan on fire en Albaida. Ara mateix estan on fire. 9 d'octubre és el dia gran. Què més coses?
1: També anem a parlar de Bocairent, perquè avui a les 8 de la vesprada el Teatre Avenida acollirà la gala dels Premis 9 d'octubre. Es lliuraran els premis acadèmics de primària, secundària i batxillerat, així com el premi individual a Francisco Beldaferre i el premi col·lectiu a l'Associació de Diversitat Funcional de Bocairent. La gala comptarà amb l'acompanyament musical de BRB Music i estarà presentada per Carmen López Gómez. També demà la programació començarà a les 9 del matí des de la plaça de l'Ajuntament amb Coca i Timo. Que bo, eh? A les 9:30 la Societat Musical Vila de Bocairent protagonitzarà la crida a la festa amb un passacarrer. La jornada continuarà amb una xocolatada infantil a les 11, a les 11:15, i a les 11:30 una cercavila del grup de xirimiters i tabalaters de la Jup.
0: Hi ha una cosa que és molt interessant i abocarient, que en arribar al carrer Rei en Jaume es va descobrir i es descobrirà una placa commemorativa pel 750 aniversari de la mort de Jaume I. Això que ens agrada i molt. I de Bocairent anem a Agullent perquè avui s'ha programat el Correllengua amb una cercavila a les 11:30 del matí que s'està celebrant des del CEIP Sant Vicent Ferrer fins a la Font Jordana a càrrec del grup i els cabells del Raval Jussà. A les 9 de la nit la plaça d'Espanya acollirà un castell de focs d'artifici a càrrec dels festers i festeres del Crist. I la jornada continuarà a les 10 de la nit amb les albaes amb inici a la plaça Major. I en finalitzar hi haurà una degustació, ai mare, de pastes i dolços a càrrec de les ames de casa d'Agullent i després danses populars a la plaça Major a càrrec del grup de danses i cultura d'Agullent. Demà, 9 d'octubre, Agullent celebrarà una mocadora a la sala multiusos amb activitats per als xiquets i xiquetes durant el matí. I a 1:30 començarà un passacarrer des de la plaça Major que donarà pas a una mascleta.
1: I d'Agullent passem a Llutxent, perquè allí demà a les 10:30 de la nit l'avinguda del poliesportiu acollirà un correfoc a càrrec de Els Dimonis Ratolins, amb foc, pólvora i, com no, moltíssima tradició.
0: I de Llutxent a Aielo de Malferit, Cristian Merdú és el seu alcalde i ens convida a les festes del 9 d'octubre.
4: Celebrem el 9 d'octubre a Aielo de Malferit. Cultura, tradició, música i esport per a viure el Dia de la Comunitat Valenciana. Este dijous, 8 d'octubre, a les 7:30 de la vesprada, vos esperem al pati del Palau de Malferit per a l'acte institucional i el lliurament de la distinció de fill predilecte a Llorenç Barber i Colomer. Un homenatge amb la participació d'artistes i agrupacions musicals i de danses. L'entrada és lliure. I a continuació, espectacle pirotècnic a la plaça del Palau. Divendres, 9 d'octubre, arriba el trofeu de raspall al trinquet d'Aielo de Malferit. A les 10:30 del matí, partida d'exhibició dels jugadors de l'Escola Esportiva de Piloto. I a les 11:30, Marcos i Raúl contra Dani, Simón i Moisés. Este 9 d'octubre, viu el nostre dia, el Dia dels Valencians, a Aielo de Malferit. Vos esperem.
0: Gràcies, alcalde. I d'Aielo?
1: A Castelló de Rugat. Allí, avui dijous, continuen els actes de la festivitat del 9 d'octubre. A les 8 de la vesprada, des de l'auditori, començarà la cercavila de la Unió Musical Benicadell i, en acabar, a la plaça 9 d'octubre, hi haurà un castell de focs artificials. I demà divendres, 9 d'octubre, a les 12 del migdia, des de l'Ajuntament, començarà una cercavila amb els gegants i nans de Sueca.
0: A Quatretonda se n'anem ara, perquè avui, a les 6 de la vesprada, la rondalla de Quatretonda oferirà un concert a la plaça dels Sant Joans. L'actual La situació forma part del programa València és Música de la Diputació de València dins de la línia de subvencions a agrupacions musicals de 2026. On anem ara, Carmen?
1: Anem ara a Montaverner. Oh, allí, demà, 9 d'octubre, la celebració començarà a les 12 del migdia amb una cercavila des de la plaça de la Conquesta a càrrec de la colla de la Morralla fins al Parc Jaume I. Allí es farà una ofrena d'una corona de llorer al Monument Fundacional de Montaverner. A continuació, el grup de danses oferirà una actuació i es farà un vi d'honor. La jornada servirà també per commemorar els 750 anys de la mort de Jaume I. A més, des de l'Ajuntament es repartiran senyeres perquè el veïnat pugui celebrar el Dia de la Comunitat Valenciana, que, per cert, crec que ja s'han acabat.
0: Ja s'han acabat, ja
1: està. Sí, jo no he arribat a temps. Jo que em volia una.
0: Hem de parlar l'alcalde. Anem a Benicolet, que demà, 9 d'octubre, evidentment, té activitats previstes. A les 12 del migdia hi haurà una cercavila pels carrers dels municipis, del municipi amb les dolçaines, el tabal i els cabuts de la Font de la Falsia. Durant el matí, l'Ajuntament també repartirà els tradicionals rotllets valencians d'anís i mistela. Ui, mare. La programació continuarà dissabte amb les paelles populars. M'agrada molt el de Benicolet, eh? M'està agradant molt. A partir de les 12 del migdia, música en directe amb José Saxo i jocs infantils. A les 2 hi haurà un dinar de germanor amb les paelles i a les 4:30, a veure si vos sona, actuarà el grupo Eñe.
1: Mira, Ivan.
0: Ahí estarà. I a continuació, està tot, en tota la comarca està. I a continuació hi haurà disco mòbil. L'Ajuntament recorda que les paelles només podran elaborar-se al carrer de la cooperativa. Important això, per favor.
1: Cuidado en això. Bueno, i es queden dos poblets menudets que també continuen en la celebració del 9 d'octubre a Otos. Demà a les 12 del migdia hi haurà un passacarrer de dolçaina i tabal acompanyat per la colla La Vall Blanca i també Terrateig celebra este 9 d'octubre amb activitats per a tots els públics. A les 11 del matí hi haurà una mocadora amb cabrossos i dolçainers. A les 2:30, paelles a benefici de les festeres del Crist, al Palau, amb un preu de 15 euros. I a les 5 de la vesprada, el Palau acollirà jocs tradicionals per a tot el poble.
0: I estos són, estes són les activitats que tenim nosaltres ara mateix a aquestes hores, a la una del migdia i de 9 minuts, però si trobem més, evidentment escoltareu tota la informació a l'hora 14 i després a la nostra web i a les nostres xarxes tindreu tota la informació.

0: Jo crec que si una secció d'aquestes característiques és necessària en una ràdio com la nostra, en Ràdio Ontinyent Ser, en un dia com avui és més necessària si cap. Per què? Perquè estem a la vespre del 9 d'octubre i la secció de la que estem parlant, de la de Paraula Viva, amb Manolo Requena. Manolo, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Miguel.
0: Benvingut.
1: Sí, una setmana més.
0: Benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Tinc raó, no? Jo crec que en un dia com avui, que és vespre del 9 d'octubre, jo crec que guanya protagonisme una secció en la que parlem de la nostra llengua.
1: Home, recordem que el valencià sempre diu que de la festa, la vespre.
0: Correcte,
1: ¿verdad?
0: Correcte.
1: Seria més important sempre, eh? Ja comencem en un refrany i en una frase feta molt valenciana.
0: Molt bé.
1: Però sí, avui ja han començat els actes, una part d'institucionals que ha organitzat l'Ajuntament d'Ontinyent i que fa un ratet, fa una estona, sí, a les 12 del migdia, s'ha fet el lliurament de segons premis a l'ús del valencià en el comerç local.
0: Ja tenim premiats?
1: I han estat... Ja tenim premiats. Bé, dos bé. Premiats per a la modalitat 1, el premi a l'ús del valencià per a la retolació de materials. El primer premi ha sigut per a... Tralarà SL, és una escola infantil i una empresa d'animacions al mateix temps. I el segon premi ha estat per a Tenda Vins, distribució directa de licors SL.
0: Ah, molt bé.
1: Són els dos premis de la primera modalitat que han rebut el seu diploma i rebran la compensació econòmica que els pertoca per cada premi. I en la modalitat 2, el premi per a l'ús del valencià aplicat a les noves tecnologies. Així tenim tres premis. El primer premi per a 3 mesos, estudi d'arquitectura, societat limitada. El segon premi per a Paula Sánchez Fillol, de l'Òptica de Paula, que a més a més està d'aniversari.
0: Des de veres.
1: I el tercer premi per a Fotoflash 2, per a l'empresa d'audiovisual,
0: molt
1: que
0: bé.
1: Ja du molts anys de ser el poble.
0: Molt bé.
1: I no res, felicitar tots els que han participat, perquè ha quedat gent fora, evidentment, no? Són premiats, hi ha altres participants, però continuar animant, perquè la llengua al comerç és una ferramenta importantíssima, o és important en tots els àmbits, però el comerç, que cada dia obre les seves portes a ser un dinyent,
0: sí,
1: que ho fa Sant Valencià, és molt, molt, molt important per a la nostra llengua.
0: Doncs sí, jo anava a dir enhorabona als premiats, però no només als premiats, sinó enhorabona a tots els participants
1: en aquesta segona
0: edició, perquè jo crec que és per a celebrar que la gent utilitze el valencià en els seus comerços. I jo crec que les paraules d'esta setmana, també la llista de paraules també ve molt completa, no, Manolo?
1: Sí, perquè he intentat fer un recull de paraules relacionades directament en la commemoració que fem. I vull començar pel nostre topònim. Tenim un nom de poble preciós, documentat des del segle XIII, des de la mateixa arribada de Jaume I o de l'exèrcit de Jaume I, perquè el rei no hi ha constància que visitara Ontinyent, que és Ontinyent, no?
0: Ontinyent.
1: Una de les formes històriques que té una documentació medieval antiquíssima. Després de formes com Ontinyano i l'Ontinyan àrab, el trobem ja a partir de 1249 d'una manera habitual, i això el fa un topònim valencià que quan en 1982 va haver la possibilitat de triar com volíem que siguera el nostre poble, va ser l'única possible. El cronista d'aleshores, Alfredo Bernabéu,
0: sí,
1: el va documentar molt bé en un llibret que el podeu trobar al Servei de Publicació, s'ha comentat l'altre dia, que parla dels títols, dels honors, de la bandera i del nom del poble, i és Ontinyent. I m'agradaria fer un recordatori perquè continuem, i des de l'oficina estic enviant cartes a alguna empresa o a alguna institució que oblida que el nostre únic nom des de 1982, el 8 de febrer de 1982, va ser publicat al butlletí oficial de l'Estat, que l'únic nom oficial de la nostra vila reial, de la nostra ciutat,
0: és
1: Ontinyent. I vull, des d'ací, animar la gent que només utilitza, perquè les coses, el nom de tot allò que diem és molt important.
0: Totalment d'acord.
1: De la mateixa manera que a nosaltres ens agrada que em diguin Manolo o Chimo, doncs el nostre poble, l'únic nom que té és Ontinyent. Un nom preciós que remunta a una etimologia d'un Antonius llatí, de la qual ja podem parlar un altre dia. Però volia fer aquesta primera ressenya d'un nom propi, perquè també és important tindre en compte. I al mateix temps explicar un concepte molt rapidet, que és el de Vila Reial.
0: Sí, per favor.
1: Documentat per Jaume I el 26 de novembre de 1255. Això significa que el rei, quan decidís anar eixamplant la seva conquesta, que no reconquesta, un altre concepte que la història ha posat molt, molt no es tracta de reconquerir res, sinó de ampliar territoris, sí. Clar, quan arriba així, com havia fet a Xàtiva, en 1244, decidís que aquestes viles, Xàtiva i Ontinyent, siguin viles reials, perquè se les queda per a ell, és a dir, que els impostos es paguen directament al rei, però a més van a participar directament de la vida política i tindran representants a les Corts valencianes, quan el rei les convoca. I això és molt important també saber-ho. I d'ahí la tradició que parlava. El dia 9 d'octubre, a les 11:30, ballarà, i també en els balls processionals de la Puríssima del Corpus, està aixint en la resta de balls, l'àguila d'Ontinyent, no?
0: L'àguila,
1: en
0: sí.
1: forma antiga, àliga. Una forma preciosa del valencià medieval.
0: Sí, sí.
1: Una figura de la cultura festiva i tradicional d'Ontinyent, i una figura molt simbòlica, perquè dins de la tradició valenciana representa sempre poder, majestat i autoritat, i sempre formarà part de les celebracions més importants. Per això parlem de les festes a la patrona canònica, l'única patrona que té Ontinyent, que és la Puríssima, del desembre, i el Corpus, és una festivitat tan important en el calendari.
0: Que bo.
1: I d'ahir em quedaria parlar-vos d'aixòs conceptes que vos he dit. El terme conquesta, no? Un terme històric que simplement significa incorporació. I el que va fer el rei, en el nostre cas, el 9 d'octubre, va ser entrar, i ara ho explicarem un poc en l'efemèride més detalladament, a la ciutat de València, de manera que representava que havia incorporat la capital, la ciutat més important, València, a la Corona d'Aragó, que era el seu territori administratiu en aquell moment. En una visió, per part de Jaume I, que ja comentàvem l'altre dia, molt moderna i molt... No sembla que estem en el segle XIII, en tot el que significarà, per exemple, una altra paraula relacionada en tot este vocabulari, que són els furs.
0: Home.
1: El conjunt de lleis i privilegis històrics del Regne de València, que el rei va donar de seguida que anava, va entrar a València, de manera que li donava la seva manera d'entendre la legislació, i que avui hi ha un grup molt important de juristes valencians intentant recuperar. L'Associació Cultural de la Nostra Terra no fa massa va col·laborar per a dur una conferència molt interessant del Centre Cultural.
0: Exacte.
1: En què aquest grup de juristes explicaven què significava per als valencians poder recuperar aquests furs, que avui estarien perfectament vigents si no hagueren estat derogats per Felip V, per els famosos decrets de nova planta.
0: I que van estar així, José Ramón Xirivella, si no me
1: efectivament, enganye, sí, els vau entrevistar vosaltres. Va estar
0: a la ràdio, Xirivella. Per cert, que recomane un article molt interessant que ha publicat el propi José Ramón i els juristes valencians a València Plaza, parlant d'este 9 d'octubre i parlant dels furs, una vegada més, on, entre altres coses, recorden que no és una cosa anecdòtica i que no són lleis anecdòtiques, que van més enllà de tot això.
1: Efectivament. I quedaria només una paraula que vull dir, que és la famosa paraula senyera, no?
0: Home,
1: la bandera. I Ontinyent és Vila Reial i té la bandera del rei. Per això la nostra bandera, la bandera que tenim sempre l'Ajuntament, la pròpia, Joan Fuster dia que no és la mateixa, sinó que és l'única bandera.
0: És que clar, està aixint, i tu ho saps, està aixint els últims dies molt colació i en aquest debat absurd que de tant en tant apareix.
1: Discutir de llengua, de bandera i d'himnes, això és un tòpic valencià al llarg de la història, quan no se sap com afrontar els problemes i com parlar de veritat de les coses com cal.
0: Així t'ha a relluir la frase que acabes de dir tu de Joan Fuster, que és que és l'única, és la que tenim, és la que hi ha.
1: És la que tenim, és la mateixa que tenia el rei, és el penó de la conquesta que encara es conserva.
0: Clar.
1: Tradicionalment, no se sap si exactament és això, però de l'època és el que es conserva a l'Ajuntament de València, i n'hi ha un penó molt clarament, quatribarrat, perquè són les marques
0: de la senyera del rei.
1: És la senyera del rei. Fantàstic. Bé, amb això tenim totes aquestes paraules per a commemorar el nostre 9 d'octubre.
0: Molt bé.
1: Pel que fa al refranyer, Jo en tinc quatre que em fan molta gràcia. No? La primera diu: qui té terra i no la veu, se fa pobre i no s'ho creu. No cal explicar res. No. Jo crec que els refrans són...
0: són molt clars.
1: Sentències populars i diuen el que diuen.
0: Sí, senyor.
1: A cada terra, el seu ús, i a cada casa, el seu costum. Més clara aigua, podem afegir nosaltres.
0: Sí, senyor, més clara aigua.
1: També diuen que cada terra fa sa guerra i cada poblat sa manera de parlar. Un altre, molt interessant.
0: Sí, senyor.
1: I per últim, jo afegiria un molt actual, no? I diu que cada casa és un món. I nosaltres hauríem de preocupar-nos pel nostre més immediat, no? I a partir d'ahir, no per ser localistes o per ser, sinó per entendre que és molt important saber qui som per poder

0: adoptada pel mateix rei, pel rei en persona, per Jaume I, descriu com va entrar a la ciutat de València. Si poses una miqueta de música,
1: sí.
0: Podem
1: Volta.
0: El fragmentet. E quan veiem Nostra Senyera sus en la torre, descavalcam del cavall e miram vers orient, e ploram de nostres ulls, e besam la terra per la gran mercè que Deus nos havia feita.
1: I què és el que acabes de llegir?
0: Este és un dels passatges més coneguts del capítol 282 del llibre dels Fets de Jaume I, que correspon al moment culminant de la entrada del rei a València el 9 d'octubre de 1238, que és el que es commemora el 9 d'octubre. Ja vaig explicar fa dos programes, la véspera de Sant Miquel,
1: exacte,
0: que la capitulació de Valencilla havia estat el 28 de setembre, la véspera de Sant Miquel, per això Sant Miquel tan important. I en este fragment, Jaume I es diu, jo l'he llegida en el valencià medieval en què va estar redactada, que quan va veure la senyera isada en la torre, va baixar del cavall i es va girar cap a l'Orient, imagineu-vos aquest sentit religiós que té l'Orient, penseu que allà està Terra Santa, allà estan els llocs sagrats, va plorar, va besar la terra, atribuint el triomf a la mercè de Déu, i és un passatge que destaca perquè és una de les escenes en què el rei es mostra absolutament una persona amb sentiments, com ho ha demostrat moltíssim i al llarg de la crònica, de la qual recomana la seva lectura. Hi ha edicions actualitzades molt interessants de les quatre cròniques, però sobretot aquesta del llibre dels Fets de Jaume I. Pensem que la senyera es va aixar abans de l'entrada de Jaume I a la ciutat i que el 9 d'octubre esta escena el que reproduïs és que el rei encara està fora de la ciutat i la veu i confirma que la ciutat de València ja està absolutament rendida i ell entra en tota la cancelleria reial i en companyia de la seva dona Violant d'Hongria, que ha participat directament en la capitulació i en les reunions del setembre, per a la ciutat de València. Sap que la reina va jugar un paper molt important.
1: Exacte. I moltes vegades molt oblidat.
0: Sí. I el text aquest no utilitza la paraula en el sentit modern, sobretot quan parla de senyera, de bandera d'una comunitat autònoma. La nostra senyera, que ell està dient, és l'ensenya del rei, és a dir, el signe que identifica la seva autoritat. En valencià antic hi ha una manera de dir a la senyera que és drap.
1: Drap.
0: Que avui, sí, té el drap per als exèrcits, el que tenien eren draps.
1: Ostres,
0: també.
1: Clar.
0: I que la tradició identifica amb aquella senyera que avui es coneix com el penó de la conquesta i que es conserva a València, d'acord?
1: Sí, senyor.
0: No es té la constància que això siga exactament, però és molt important. I vull destacar això d'escavalcant, plorant i besant la terra. Una successió d'accions que va augmentant en intensitat com la conta el rei i com els copistes la posen al paper, no? Esta acumulació parla d'aquest caràcter emotiu i simbòlic de l'escena, que és un dels més importants de tot el llibre dels Fets, perquè conta exactament com va passar, d'acord?
1: Que bo.
0: Diu que el valor de la frase rau en això, no? No és només una descripció militar, sinó que és el testimoni personal d'un rei davant d'un canvi polític i territorial transcendental. I ell ho sap i sap com fer-ho.
1: Que bé, que bé. I hem d'acabar, Manolo. Com acabem?
0: Hem d'acabar i tots acabem avui també amb música dedicada al 9 d'octubre. Una cançó que es diu València, 9 d'octubre, on el cantautor Pau Alabajos, cantautor de Torrent, que tu coneixes segur, que molt bé, que va començar la seva trajectòria cantant pels carrers de València i en l'any 2004 va publicar el seu primer disc, Futur en Venda, i amb una música que combina sempre temes socials, culturals, polítics. És un gran defensor de la nostra llengua, de la cultura valenciana, per això volia dur-lo avui a l'antena de la SER, de Ràdio Ontinyent, i també ha musicat moltíssims poemes com el que escoltàvem la setmana passada.
1: Exacte.
0: Una de les cançons més conegudes és que escoltarem ara, de València 9 d'octubre, en la qual transmet que els valencians

valencians tenim una identitat, tenim una història i una veu pròpia. Hem de recordar d'on venim, com hem fet ara, expressar-nos sense por i participar activament en la construcció del nostre futur. Per això, no és simplement una cançó sobre una festa del 9 d'octubre. És utilitzar com a símbol una data de reivindicació col·lectiva, d'identitat, de memòria i de transformació social.

0: 15.000 persones.
1: Sona Pau Alavajos, amb esta cançó, esta recomanació que ens deixa, com sempre, per acabar i per a finalitzar esta paraula viva, Manolo Requena. Manolo, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres este dia, esta vespre del 9 d'octubre. I com que demà no estarem, feliç 9 d'octubre per a tu i per a tots. Una abraçada molt forta.
2: Igualment, moltes gràcies i feliç 9 d'octubre a tota la nostra audiència, que sé que cada dia ens sentem més.
1: Gràcies, amic, una abraçada.
2: Gràcies, una
1: Adeu.
2: Abraçada.
1: Adeu. És tan fàcil contagiar-se de l'eufòria dominant. Bastirem els nostres somnis sense por a flaquejar.
3: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua, todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
4: Torna la cita més esperada. Del 2 al 4 d'octubre, viu la de nou Fira Comercial i Gastronòmica de la Pobla del Duc. Gaudís d'una experiència única plena de sabor i tradició. Música en directe, cercaviles, tallers, teatre infantil, exhibicions i la millor gastronomia local. Un cap de setmana inolvidable per a tota la família. Et destaquem una cita obligada. L'obertura serà el divendres 2 d'octubre a les 8 de la vesprada. T'esperem a la Pobla del Duc del 2 al 4 d'octubre. No t'envergues! Organitza l'Ajuntament de la Pobla del Duc. Col·labora en la Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Comunitat Valenciana i...

Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minutets, a les 3 i 20, donem inici a Ser Deportiu ací a Ràdio Ontinyent, ací a la SER, en aquesta jornada de dijous. Som molt pesat, però recorde, tant demà com dilluns no tenim programa. Per això avui toca fer la prèvia d'un cap de setmana interessant, amb més partits dels que estem acostumats, però amb activitat, eh? Cal fer la prèvia de l'Ontinyent 1931 Crevillente Deportivo, amb Rubén Sanz, amb Alberto Osoro i amb l'entrenador del Crevillente, amb José Manuel Mas. També de l'Atzenet, amb Pablo Carbonell i amb el jugador Joan Gallego. I també parlar del Benigànim. Ja saben que Rueda va decidir deixar a un costat la banqueta del Benigànim a la jornada d'ahir. Coneixerem més coses per part de Pep Llopis, membre de la junta directiva del Benigànim. Tot això i més ho anem a comentar en una estoneta. Molt a destacar, molts esdeveniments extraordinaris i molta informació a Ser Deportivos. Fins ara.

0: Tomás Marín.
1: Bueno, del futbol, després us conte. Avança poliesportiu. Perquè Ivan Esparza juga este diumenge al Trinquer de Benissa, 5 de la vesprada, amb Brisca, representant de l'equip de l'Ajuntament d'Ontinyent, front al trio de la Llosa de Ranes, format per Montaner, Montparler i Marco Octavi. Una victòria assegura la seva estada en les semifinals de la Copa Caixa Popular Prou de Raspall, la major de les sorts. Per altra banda, en el món del bàsquet, l'ESE Tontinet visita l'EAD d'Infante a Múrcia, dissabte a les 5 de la vesprada, per la segona victòria consecutiva en aquesta temporada de tercera FEB. Recorden que es va guanyar al Costera Sur 91-77. I també vull recordar-los que el triatleta ontinyentí Héctor Tolsà participa este diumenge 11 d'octubre en la Euro Triathlon Cup de Tenerife, una prova de distància sprinta. Bueno, avui que anem a tindre el nostre programa, de l'Ontinyent 1960 anem a parlar amb Rubén Sanz, amb l'entrenador del Crevillente Deportivo José Manuel Mas i amb el capità, amb Alberto Soro, que ha complit 2 partits amb la samarreta blanquinegra. Per altra banda, parlarem de la geneta amb Pablo Carbonell i també amb Joan Gallego, futbolista del conjunt del Regit. I per altra banda, tancarem amb Pep Llopis per parlar de la situació actual del Benigànim. Agafem aire i us contem més coses. Ens centrem ja en la prèvia.
2: Ay, vengo de ver a Isabel y no sabes lo bien que huele su casa.
3: Claro, porque el miércoles fuimos al outlet de Vila Hermanos.
2: Ah, ¿tienen outlet?
3: Claro, fragancias para el hogar y velas de lujo a un precio muy asequible. Tú también puedes venir al outlet de Vila Hermanos Cerería. Lunes, martes y miércoles de 10 a 2 y jueves y viernes de 3 a 7. Vila Hermanos Cerería, en el polígono La Costera de Atxeneta de Albaida.
0: Ser Deportivos, Ontinyent, La Baida, Albaida. Tomás Marín.
1: Bueno, cal contar-los els horaris que tenim per al cap de setmana, també les classificacions, per a posar-nos un poquet en context del que tenim a hores d'ara per a seguir de La Baida, Albaida, que disputen partits este cap de setmana. Després ja ens centrarem en la prèvia tant de l'Ontinyent 1961 com de la Geneta i la situació actual del Benigànim. En la tercera divisió, grup 6è, tercera federació, millor dit, recordar-los que demà tenim 3 partits. Torrent, Hércules B, 12 del migdia, 6 de la vesprada, Utiel, Llevant B, i 6 i mitja, Villarreal C, Bunyol. Dissabte, Espanyol de Sant Vicent Roda, a les 5 de la vesprada, a la mateixa hora, la Geneta rep a la 0, i l'Ontinyent 1961 visita el Crevillente Deportivo a les 5 i mitja en el Juan Fran Torres. Diumenge, 11 i mitja del matí, Torrevieja, Atlético Saguntino. A la mateixa hora, Torrellano Soneja. I tanca la jornada un Eldense B, Vall d'Uixó al nou Pepico Amat. Gran partit el que tenim, eh? Pel que fa a la classificació, el Villarreal C és líder amb 12 punts, la Vall d'Uixó segon amb 11, Torrent amb 10 punts, tercera posició, quarta per al Llevant B. Bueno, quarta no, millor dit, podem dir que està en la 8a posició el Llevant B, però té un partit menys, cal recordar-ho. Quarta posició per a l'Hércules B, 5a per al Roda. Per altra banda, l'Ontinyent 1931 suma un total de 6 punts i ocupa la posició número 11, i la Geneta ocupa la posició número 15 amb un total de 4 punts. Per altra banda, la Lliga Comunitat del Grup Sud, Olímpic, Albert i Sucemart, demà a les 12 del migdia, 5 i mitja Xavi a Redoban, 5 i mitja Gandia Tàder i 8 de la vesprada Independent Alicante Calp. Estos 4 partits, demà. Dissabte, Novelda Unió Cablegol Benidorm a les 12 del migdia i a les 6 de la vesprada, Tavernes Benigànim al Municipal de Tavernes, dissabte del 2 d'octubre a les 6 de la vesprada. Tanca la jornada el diumenge un Almoradí Santa Pola a les 11 i mitja i a les 12 un Rayovense al Cira. Pel que fa a la classificació, líder és el Benidorm amb 13 punts, segona posició per a l'Olimpi de Xàtiva amb 11 punts, tercera per a l'Alcira i el Berixó Zemart. Recordar-los que l'Alcira encara té pendent d'aquest partit davant el Gandia. El Benigànim amb 4 punts ocupa la posició que el manté en el fil entre el descens i la permanència, ocupa la posició avant penúltima. 14 de 16, el Benigànim a hores d'ara. Per altra banda, la nostra Copa ja s'han disputat molts enfrontaments, però per als nostres, la jornada de la nostra Copa començarà el diumenge 11 d'octubre amb un Banyeres Deportivo Ontinyent. Dilluns, allà a l'Alcúdia de Crespins, al Juan Bataller a les 4 de la vesprada. Dimecres, al Baidense Llutxent, 8 i quart, al Beniati. I dijous, Agna Lolleria a la sud a les 8 de la vesprada. En la tercera divisió de futbol sala cal recordar que Lolleria la Vall d'Albaida va perdre 1-0 davant el Maristes València en un partit que es va disputar a les 8 i mitja de la vesprada. Lolleria la Vall d'Albaida, ja amb el seu partit disputat, ocupa la posició número 13 amb un total de 6 punts en el seu casillera. I per tancar, l'Eset Ontinet cal recordar que juga este dissabte davant la de Infante a Múrcia a les 5 de la vesprada, segona jornada de la tercera FEB. I toca parlar de l'Ontinyent 1931.

0: Tomás Marín.
1: I com bé saben, una altra de les divisions del futbol valencià que no para este cap de setmana, que no fa pont, és la de la Lliga Comunitat. Concretament tenim allí el Benigànim, que es desplaçarà al camp del Tavernes. Sempre ho recordo, però com és tan bonic recordar-los que d'ací no res ja tenim la Copa del Rei i jugaran davant del València. És a dir, que el Benigànim s'enfrontarà contra un de rivals a destacar, d'aquest grup sud de la Lliga Comunitat. Bueno, la notícia ja la van escoltar ahir al nostre programa, i la desvinculació de José Manuel Rueda del Benigànim, ja saben, per decisió pròpia del propi entrenador. Clar, sorprèn. Jornada 5. Ja parlàvem amb ell.

0: Hola, Tomàs, pues molt bona vesprada. Bé, de moment bé, tirant avant tot.
1: Tirant avant tot, doncs bé, ens alegrem. Ja cal treure solucions a qualsevol tipus de problema. Avui, què en comptes, com has viscut esta setmana des d'aquesta partida davant l'Olímpic? Què ha passat? Com ho heu vist des de la perspectiva del Benigànim?
0: Pues a veure, el partit pues, va ser, pues, com es pot dir, un desastre, una impotència molt gran. L'equip no va estar a l'altura, en cap moment, sí que és de veres com jo, bueno, haver-hem manat amb un 0-1 que m'ho van fer, un gol que no és imparable, entonces, bueno, haver-hem manat amb aquest 0-1 al descans i haver-hem pogut, però clar, l'equip estava per mi a l'inici de la segon part, ho prové de fer 4 o 5 canvis, l'equip s'afona en 2 minuts, són 2 gols i cau en tot a terra, l'equip no va competir, no va córrer, i quan això passa en un partit de futbol que es produeix aquest tipus d'ambient, aquest tipus de desgana, pues, es tradueix en el que va passar aquest dia en Benigànim. Molt trist, perquè és penós que un equip perga per aquest resultat tan avoltat, però, bueno, alguna vegada ha passat, l'any passat va passar també, si no recordo mal, en Torrevieja, a partir d'ahir, pues, mira, vam seguir, vam intentar solucionar el problema a poc a poc, i és el que anem a fer ara també, anem a donar una injecció de moral a xavals i a intentar ressorgir això de la manera que siga.
1: Com vos comunica Rueda que se'n va?
0: Ens vam posar en contacte amb en Ramon i ho va fer per telèfon, vam quedar en ell, ens vam assentar i vam tindre una tertúlia, una xerrareta estrès, vam estar parlant de tot, del partit, de coses que ell creia que no estaven a l'altura, de justificacions que l'home posava que per ell no ho veia d'una manera lògica, i que després d'haver-ho pensat pues, molt, pues, l'home va decidir deixar-ho. Entonces, nosaltres vam intentar comentar-li que era molt pront, però en realitat també és un punt a favor d'ell el que potser diga, pues, si en troba a Xina i no veig en capacitat per aportar o veig que els jugadors no estan per la llavor, el que vull dir-li, i ara és principi temporal, doncs quizás ara sigui el millor moment per a poder prendre aquesta decisió. Entonces, nosaltres, com l'AVE tenia la decisió totalment presa, nosaltres pues, vam acceptar la decisió de Rueda allà, no podíem fer altra cosa.
1: Vull preguntar-te pel futur. Com estan les coses a hores d'ara? Qui se sentarà en la banqueta davant del Tavernes?
0: Pues davant de la banqueta del Tavernes ja tinguem l'entrenador. Tinguem un xic que estava en el Muro l'any passat, que li diuen Mario Méndez, que deixarà Araco de Gandia, i en companyia d'ell ve Cristian a ajudar-li. Entonces, pues, hem decidit per aquest entrenador i anem a veure què passa, i anem a veure si treballant i canviem un poc la mentalitat dels xavals, retornem a l'equip on toca.
1: Per altra banda, ja ha entrenat, ja ha conegut el grup o farà al llarg d'aquests dies que es queden de cara al partit davant del Tavernes?
0: No, ell iniciarà aquesta esperada el primer dia, vindrà avui a entrenar a l'equip, entrenarà avui i demà divendres, i de cara al partit del Tavernes pues, anem a intentar tramitar-li la licència o la fitxa, que és molt difícil perquè avui és dijous i donen hasta una hora i s'han de presentar algun paper que altre, com sempre, sí, la burocràcia que es diu. Sí. Entonces, por igual, si no puguem aconseguir poder fer-li el que és la licència o la fitxa, pues, nos acompanyarà a Tavernes i des de lo que va, cap, pues, mira, estarem nosaltres en l'equip el dissabte en Tavernes.
1: Guanyem en Tavernes el dissabte o com estan les coses, Pep? Com ho veus?
0: A veure, el que va passar aquesta setmana en Benigànim és un cas esporàdic. Això de quan en quan passa algun equip, no tan avoltat, per supost, perquè va ser molta volta, però a veure, el Benigànim competeix en Calpe, Joan Calpe, i si no venen segur per unes modificacions, unes coses que van passar en la segona part, guanyant 0-3 en la primera part. Vull dir, l'equip va competir. L'equip va ja contra una vegada d'un equip teòricament dels importants del grup, i li guanyem. Juguem en Redoban i tinguem moltes més ocasions vosaltres per a guanyar el partit i mos fer un gol en primera porta. Sí. Vull dir que l'equip no ha donat unes sensacions de no competir cap de partit, vull dir-te, que l'únic partit que ha passat el que ha passat és el de l'Olímpic. Per tant, jo crec que l'equip, ara, des de veres, tinguem

0: una baixa que altra, important. Però jo crec que l'equip anirà a Tavernes i anirà a donar-ho tot. I per què no han de guanyar? Clar que puguem guanyar, per supòs que sí. I ells també ens poden guanyar nosaltres. Però jo crec que serà un partit en el que l'equip tornarà a competir, que és lo important per un equip, a part de la qualitat, que és molt important, és que quan l'equip visca a jugar, visca en ganes i que competisca el partit.
1: Total,
0: clar que sí que puguem guanyar.
1: I esperem que passi el que acabes d'esmentar, que aconseguim ixe mestre que em vindria d'allò més bé per a recuperar ixa mentalitat i com no que continue, que torni l'equip a competir i que lleve ixe masón que va passar el passat cap de setmana. Pep, com sempre, un plaer xerrar amb tu i res, com no, molta sort pues, a partir del dissabte.
0: Pues moltes gràcies per haver contactat i quan vulguis ja saps, si estem.
1: Igualment.
0: Vale, gràcies, adeu. Tomàs. Adéu, adéu.
2: Y un sorpresón. Me voy a parar ahí. Y mañana quedamos. Mismo sitio, misma hora, misma gente. Mismo rollo a las 3 en este Ser Deportivos. Gracias por estar. Hasta mañana. Adiós.

Et prometo que tot el que faci ho faré per a nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.